Tu te vesti de blanc a modo del mercant. La primera robada que de mi ambito he faito foguet de despenjar l'abuso de me comprenets. Foguet de despenjar l'abuso d'un abat.